0: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a un programa especial avui, l'Ara Andorra, i tiem especial també pel lloc. I déu-n'hi-do, tant de bo els nostres oients poguessin estar aquí per les vistes que tenim ara mateix, muntanya, verd, tenir cabina. La veritat és que fan unes ganes d'estar aquí impressionant, i sobretot després de la calorada, no? La caloraina que hem passat aquests dies. I per què estem aquí? Doncs perquè tenim un convidat també especial, el senyor Jordi Alcover, que és cònsol major de Canillo. Què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, molt agraït a l'entrevista.
0: També ens acompanya el Carles Lozada, analista polític. Molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: I el Jordi Casoliva, director de COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda també.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
2: És un clima especial, aquest any.
0: I tant.
2: Les calorades de Catalunya han passat aquí a la pau climàtica d'Andorra, que això és meravellós, eh?
0: Meravellós, a més. Les instal·lacions també acompanyen l'Esport Hotel Hermitage amb spa, natura, gastronomia, benestar i un restaurant d'estrella Michelin espectacular. Però parlarem de tot plegat, parlarem de natura, parlarem de turisme també amb el senyor Alcover, tot i que, si li sembla, podem començar parlant de l'increment que ha viscut Canillo els últims anys, i especialment de persones estrangeres. Aquest també és un debat, no?, que es porta arreu, no? El fet, la necessitat també que vingui de fora, mà d'obra de fora també.
1: Sí, parlant del clima, no? És curiós perquè fa 50 anys festa, on té molt revés. Actualment la gent associa a la muntanya a l'hivern, amb la neu, o sigui, ara estiu una platja, no? Això és molt nou, eh? Amb la valoració humana. Teòricament era la muntanya a l'estiu, potser podia anar, a l'hivern no s'hi podia anar, i potser la plana, passar la transhumància era cap a la plana, cap a la costa, no? A l'hivern, no? I ara és al revés, la gent no coneix la muntanya a l'estiu. I és un món per descobrir la muntanya a l'estiu, perquè en el canvi climàtic encara n'és, no? Tenir un clima de muntanya a l'estiu és fantàstic per poder respirar, estar tranquil, no passar les calors que estem acostumats a altres llocs d'aquí. I per tant, jo penso que hem de redescobrir aquesta muntanya a l'estiu, que es coneix encara molt poc i té molt potencial per créixer i per aprofitar i per gaudir, sobretot per gaudir nocs. I bé, el fet de que hi hagi més immigració, torna la pregunta que el fèieu, no? Uh-huh. O el fet més immigració cap a Andorra, els

0: a més de 25.000 persones que s'hi estan, entre 7.000 llits hotels, més 7.000 apartaments turístics o no, de no residents, més els residents habituals, més els que passen de passada, quasi pots arribar a 30.000 persones de la pròpia de Canet, en plena temporada d'hivern.
1: Són xifres espectaculars. Parlàvem de 6.000 residents. Fins quan pot créixer Canillo en nombre de residents? Fins quin límit hi ha? Teniu posat algun límit?
0: Pot créixer moltíssim, Canillo, però si no volem créixer moltíssim. És a dir, la pregunta no és quan. Sempre estem subjectats al creixement natural o a nivell de punts naturals, no? Canillo podríem ser 25.000 persones, per exemple, però volem ser. Si aquesta la pregunta és el que fer. De què depèn que siguem més o menys? Depèn de nosaltres també. Jo crec que sí, depèn de nosaltres, perquè si l'urbanisme acompanya un creixement molt qualitatiu, jo podré viure que millor opinió persones. Si l'urbanisme és molt més possibilista, amb edificabilitat, amb volumetria, doncs serà una altra parròquia i una altra societat que podrà la parròquia. I el model actual urbanístic, que de fet, l'última entrevista per comprar l'urbanisme nou, nosaltres, hem sigut molt més restrictius amb tipologia de construcció, amb habitabilitat i amb edificabilitat a la muntanya. I per tant, hem invitat moltíssim a l'estructura familiar. Però això condiciona també certa explosió de certs tipus de perfils, no? Però és obligatori, perquè si no, acabarem morint d'èxit de ser massa atractius i de tenir molta població visquent a Andorra i a Fènic en particular, que consumeixen molts recursos naturals, molt trànsit, molta energia, i al final això no es podrà suplir pel país que tenim.
2: Podríem dir que si Canillo creixés
0: per
2: exponencialment, no sé més. És a dir, els valors que té aquesta parròquia per qui ve de fora i es troba, i parlo en nom de tots, un tipus de muntanya diferent també, per no dir-ho, a la resta d'Andorra, amb un creixement desaforat, això també podria desaparèixer, tal com ens estem trobant tots els que viatgem a qualsevol aïllès, etc, amb una sobresaturació i, per tant, una desatenció cap a un cert tracte, diguéssim, quan estàs de vacances, que bé, que estiguis còmode, que estiguis a gust, que les coses siguin fàcils, vull dir, que anirem en aquest moment es convertirà en una mena de, una mica exagerat el que vaig dir, oasi dintre d'Andorra. Bé, que és la barroca més gran del territori d'Andorra, el cel més gran també té molt potencial d'esponsar més aquesta població i de més petita en població. Per tant, aquí sí que aquest dona la raó de que Canillo encara pot ser el reducte de l'Andorra una mica dels anys 60-70, no? Que és un maig pots a conèixer amb molta identitat parroquial, amb molta tradició encara cultural, i això encara es manté molt a Canillo. Moltes vegades pot mantenir Ordino, per exemple, no? Però quan creixes moltíssim més d'aquests percentatges de població, aquests fluïts de població, realment que aquesta identitat acabes diluint-te amb altres, amb una ciutat nova que no ha viscut de petits a Canillo, les poden estimar molt, però al final no estan acostumats a tot el que un de Canillo hi pot haver conegut o après dels pares, padrins, i les cases de pairals, i això s'està perdent poc a poc a Andorra. I amb certa enyorança, però també és clar, l'altre costat és que estem creixent. No? Un dia parlàvem amb un senyor de Canillo que tenia 85 anys, no pot urbanisme, i estàvem molt enfadats del que havíem fet, de reduir l'eficabilitat, no? I perquè això, érem el conservador, més que no hi fa més res, que vol conservar el que he trobat, i fantàstic, no? I per què estem enfadats, aleshores? Perquè el dret de poder construir, i dic, però si no fem res, serem 25.000, i tant de bo. Però això ho hem de repetir, quan ara és obligat de marxar a França, treballar aquí i no es guanyava la vida. Si som 25.000, vol dir que feina per tots. Clar, són dues visions que s'han d'entendre, també. Perquè la gent que ha patit molt, als anys 60, 70, 50, que vinc de marxar a França a guanyar-se la vida, que no hi ha feina, i ara que ens guanyem molt bé la vida a tots, en general, evidentment parlo de por a país, que és un país amb molt creixement, no? Doncs això vol dir que posar aquestes limitacions n'hi ha que no entenent. Perquè venim de la, no de la misèria, però amb molta precarietat.
3: Però clar, es corre també el risc de morir d'èxit entre cometes. Si s'incrementa la població, s'ha d'oferir serveis. Que aquest és un debat també que, no? que en altres àmbits, a Catalunya, a Espanya, hi ha, no? Es pot aguantar amb un increment de població important al mateix nivell de serveis? Possiblement no.
0: Bé, complicat, perquè el servei vol dir necessitat de qualitat també de vida a Andorra, a nivell d'habitatge, a nivell de

0: cursos a nivell de trànsit i el previst no és limitat. Tenim un tamany geogràfic molt determinat, no podem ple carreteres exponencialment, passar de 2 a 3 carrils té un cost per 3 a 4, té un cost molt més exponencial, perquè o bé tu sobre un barranc talles la muntanya. Llavors això és molt més complex de fer. L'aigua, que era un recurs fins a molt poc il·limitat per nosaltres, que no hi havia problema d'aigua, doncs ara comença a veure que hi pot haver dificultats també potser de bastiment d'aigua. És una farròquia, això no fet les impressions que tocaven, o que en moments de secada extrema pot haver problemes d'aigua. Això és molt nou per Andorra també, però ens adonem de que això no és il·limitat. I de fet ara el debat públic és fins on podem créixer, quants hem de ser, què manquem, inclús hi ha problemes polítics d'algun grup que opta per un poc de creixement, però per una aturada important de l'activitat econòmica. Llavors, això són reflexions que socialment estan al meu dia. Llavors, limitar la construcció va a favor d'aquest model de contenció del creixement, però va en contra del model de generar habitatge i solucions al creixement que avui ja tenim. No? Però són aquests equilibris que costen molt de trobar. Però com sempre estem en una època molt efervescent de l'economia i això passarà, com sempre ha passat. Vull dir, aquest cicle portem quasi 13 anys de creixement, doncs hi haurà un dia que això canviarà el cicle.
1: Bueno, de fet, a hores d'ara hi ha problemes, no?, per accedir a un habitatge.
0: Encara... Ja, mira, no té un senyal de problema. De fet, jo recordo quan vaig ser ministre d'Economia i de l'Ordenament Territorial fa 16 anys, doncs el problema d'aleshores era com omplir els pisos buits. Els pisos buits d'aquell moment, que jo recordo apartaments a 300 i 400 euros. I una Carla Banya estava plena de locals buits. I em deia, xai, locals tancats, una Carla Banya. Deixo una mica. Les tancats més dades de lloguers. Però no fa tant. No fa 50 anys, No de fa 12 anys, 12-13 anys. No parlo de fa del segle XVIII ni del segle XX. Doncs, d'aquest segle XXI estem parlant, Llavors, clar, quan veus això, dius que l'habitatge és un problema, sí, que és un problema perquè gran part d'aquest stock d'apartament buit que es va generar per la crisi en 2012 es va convertir en apartament turístic, que sort n'hi va bé. Ara és un problema, això també. S'ha de veure aquell moment perquè moltes famílies, promocions, han quedat quasi arruïnades per la manca d'habitatge de lloguer a residents i s'han pogut reconvertir en apartament turístic. I això vol dir un cert rendiment i tornar a generar la roda i intentar buscar solucions, inclús pel sistema financer, que havia finançat amb avançaments importants de les promocions. Llavors va poder reconvertir. Però els departaments turístics, quan tornen a veure l'economia, doncs aquest esforç d'habitatge ja no existeix. Bé, potser amb aquest residencial. I ara aquests problemes. De fet, el problema d'habitatge en torres ja són dos tipus de situacions. Els habitatges de lloguer en general, més històrics, que aquests el govern durant de fa més de 12 anys està protegint els llogaters amb increments de preu molt acotats i no pots entrar fora el llogater, i els que arriben de fora, els nous inguts, doncs els que això que també que es poden separar sense despès, o bé que gent que s'emancipa doncs cada gent no té l'habitatge. És un problema en aquest sentit important d'anar.
2: Pisos buits en teniu a Canillos?
0: No, poc.
2: No n'hi ha. Quasi.
0: És que el concepte de pis buit
2: amb
0: els preus actuals de lloguer, concepte que gairebé no existeix. És que pot haver algun que algú ha invertit pel dia de demà, pels fills, que vol guardar, o per especular, com es diu, no? Però és minoritari, és minoritari. Fins i tot va comptar una trentena amb tota la parròquia de Penacol. Són només de 2.000 apartaments que és.
2: Abans el senyor Comés deia una cosa interessant, diu, la gent vol viure on treballa pràcticament, no? I això és cada cop més complicat, és complicat en les ciutats. També és complicat aquí, si el que vull dir, no pots viure a Canillo i treballar a Canillo, sinó que t'has de buscar la vida en un altre lloc per viure.
0: De fet, aquest fenomen va passar fins a Barcelona. La gent està més acostumada a viure a Mataró, a Granollers, a Martorell, no? Aquí és a Igualada, no? Aquí és inimaginable. És imaginable que per moltes persones viure a Andorra i treballar a Canillo, a motors i costa encara de fer el pas. Estem acostumats a moure'ns una mica més, sí. Va començar amb la Seu, per exemple, la Urgell. Fa uns 20 anys vam començar a veure borratxa a l'Urgell. Això també era un estat nou.
2: Ara ja no.
0: Però el fet de posar barroques altes, com Canillo o Ordino, Ordino potser menys, però Canillo en particular no era tan evident, no? I si el Canillo poble encara, però si posem el Tarter sol 10, és molt... Moltes persones no volen fer el pas de pujar a veure el Tarter sol 10 quan hi ha molta oferta encara d'apartaments, potser més que en altres llocs, no? I treballar a Andorra. i això del transport públic és en torres gratuïts, que està bastant ben servit tota l'àrtica.
2: Que és força àgil.
0: Cada pas a vegades que dius alguna, quedem a dinar aquí, al Solineu de Soldeu, i és algú d'Andorra i diu, ui, tan lluny, no?
2: Està molt lluny.
0: No, tan lluny. Està de mitja hora. Però mentalment, per la gent de ciutat que diu aquí,
2: desplaçar-te cap a dalt,
0: anar a Nino és l'excursió de complir el dipòsit, no fos cas que estigui a Nino, perquè la posada, la carretera, doncs confiança són prens. Una altra cosa que em sembla que teniu clar i és primordial de cara a tota aquesta parròquia és, a més de la edificabilitat, també el tipus de ciclovia, que sigui més amable amb l'entorn i sobretot no caure amb els pisos dels blocs de 7, 8, 9, 10, 15 pisos, per no parlar dels gratacels que ara han proliferat també tant en aquest país els darrers anys. Això també ho teniu clar, que no és aquest volum ni aquest malmetre el paisatge i aquesta vall tan maca.
3: No té clar i bon fet, seria. Aquest punt vull creu molt amb aquest tipus d'edificació molt integrada a la muntanya, molt poc densificada. Perquè pot ser una construcció integrada, però no és el mateix si és un ús unifamiliar o ús plurifamiliar, perquè pots passar d'un mateix foc d'una mateixa estructura molt integrada, de 3 a 8 persones, que s'ha volgut dir tota la parròquia, té un impacte important. No? L'estor mortal ha sigut tot el que és no sol urbà pròpiament dit. En Andorra, a diferència de la Catalunya, tot el sol privat és urbanitzable, de punta a punta, menys quan hi ha llaus, caigudes de blocs, que llavors són hores no construïbles, però la gran majoria del sòl privat és urbanitzable. És un país on tothom ha fet una mica, ha tingut aquest dret de poder construir allà on ha mantingut terres, no? Doncs aquest sòl urbanitzable es diferencia en dos grans grups. El sòl urbà, que és un dels nuclis, o tot dos nuclis, del sòl que vaig en dir rural, que és sòl urbanitzable, la resta. Doncs tot el sòl urbanitzable de tota la parròquia de Canillo, que no és urbà, és a dir, que no és urbà, ha limitat únicament a unifamiliars, no xavets o parellets, no plurifamiliars. Un, per impacte paisatgístic, i dos, per volumetria social. És que no podem ser 25.000 ni 15.000. Si podem arribar a 9 o 10.000, ja serà un gran màxim, no?
2: Que és molt.
3: És que volem arribar. I ara és que no podem tenir recursos propis, que tenim pat d'aigua per alimentar potser amb d'obres encena, no? Tenim molts estanys, tenim rins, tenim moltes fonts, tenim molta aigua encara disponible. Però ho hem de gestionar bé, i a més, a part d'aquests recursos, que són això tot el que volem viure, que els altres fills i nets han de poder viure amb un mecanisme que vam conèixer els pares i els padrins i conèixer-los de pel carrer i passejar i viure un col·lec de vida molt alt.
2: És difícil, no?, descompaginar aquestes dues fotografies que posa el senyor Alcubé.
0: Encara més interessa que vingui gent de fora. Però és una visió mig progressista, fins i tot llarg progressista, que en el món que ens volem costa una mica de trobar, perquè el curplacisme fàcil és l'altre, la intensiva. I, home, aquesta visió s'agraeix sobretot en un país on realment el turisme, però el benestar del turisme, que és un concepte molt diferent, és tan clau el manteniment del país i del model.
3: Clar, però aquest model que estem parlant, si funciona, estàs abocat a pujar els preus. Per limitar la demanda que tindrà. Si puges preus, aleshores passa de ser una parròquia o un país excloent, però depèn d'aquí. I aquí és quan l'estat ha d'ajudar a les persones residents i els que són d'aquí,
0: sí,
3: que no venen coses d'aquesta societat nova que s'està creant per protegir-se, perquè si no es posa aquestes limitacions, al final hi és el que deia la senyora, s'ha morit d'èxit, no? I per això l'estat ha d'ajudar a qui no puc arribar a aquestes condicions mínimes de poder continuar discriminar el seu país d'origen.
1: Volia parlar també de turisme, ja que parlava d'això, de la necessitat de treure gent de fora, de turistes. Canillo està posicionada turísticament com una de les destinacions preferides amb tres actius principals, la pista de gel, el pont tibetà i el roc del Quer. Està satisfet amb el rendiment d'aquestes tres instal·lacions?
3: Canillo és un motor a l'hivern importantíssim i fora de l'hivern doncs aquests atractius són atractius importants. Però estem parlant d'atractius construïts. L'atractiu principal de Canillo diria que és la muntanya, la vall d'Incles, la natura, la vall de la Coma de Ransol, el Quimperes de Maines, hi ha elements naturals fantàstics de Canillo, no? No hem d'oblidar que també la sessió d'esquí està invertint molt en l'estiu. El Mont Màgic és un parc d'atraccions d'estiu al Forn de Canelló i també és una... És molt oportú per les famílies amb nens petits que poden passar el dia allà. Hi ha un estany on poden navegar, hi ha una trolina, hi ha com el tobotorn de Sant Julià, el Sant Màgic Gris, també internet per desmitjar el bosc, i això és molt important. El Pont Tibetà va ser una gran aposta que fa tres comuns, a tres mandats comunals, i estem tenint un èxit esplèndid, perquè ningú esperava tant èxit amb un pont com molts duen tot el bon lloc. No? El pont aquest es creu un avall, però no és un camí que conté molt, no és un circuit per passar el pont. El pont i jo sabeu per passar-lo. El pont s'hi va a mirar-lo i a travessar-lo, i es torna a venir pel mateix pont. No?
2: Però al mig té una emoció també aquest pont, eh?
3: I al mig vam crear
2: un
3: salt agut, que és de 150 metres de nivell, i més amb un riu.
2: No està malament, eh?
3: No, és un atractiu també molt interessant, però molt més selectiu. Aquí estem fent uns entre 5 i 6 salts al dia, no estem fent 25 salts, perquè el públic que hi ha també és un públic bastant limitat, però és l'atractiu més. I ara volem fer una tirolina, fent tornar del pont per sota de la tirolina. També pot ser interessant, no? Bueno, al final la gent t'adona que vol experiència, vol emocions, cada cop el nivell és més alt, és a dir, el que era una atracció important fa... Bueno, això passa a PortAventura, eh? Entra un cap a un dia, és un vídeo del món, sí. I ara que t'ha curt, quasi el FIFA, que és l'esperi iniciat.
2: La gent busca sempre emocions noves, sí, coses diferents, eh?
3: I el Vigil també es fa altre dilema de Canelló, a nivell turístic, social i cultural. Estem fent un gran nou Faro Vigil actualment, estem en treball a l'Obres, ara, per fer nous usos, nous submès, una nova pista de gel, en més atractius també al voltant de Palau Comunicació en Panoràmic sobre la coberta, i pot ser també un punt molt del poble de Canelló, tant estiu com llarg.
2: Ja que es parlava del pont tibetà, té en ment el senyor Cové un projecte que és un telefèric des de baix, des del poble, des de Canelló, fins a arribar al pont tibetà. En aquest moment, com està aquest projecte i com podria ser una realitat?
3: Aquest projecte hi creiem molt perquè és un projecte que, d'entrada, ha de permetre seguritzar la carretera de Codordino, que és una carretera molt transitada, amb vehicles pesats, amb autobusos, amb 50 autobusos per guia que pugen aquests 100.000 persones a l'any al pont tibetà i 100.000 per arreu del i és una carretera que no està pensada d'alta muntanya per aquest tipus de transport. Per tant, hem de seguritzar aquesta carretera pels veïns, pels ciclistes i altres i ara que pugui passar-hi. De l'altre costat, doncs el fet de poder tirar un punt de base a Canelló amb un telecari que et comuniqui cap al pont tibetà, també ordenem molt el trànsit en una zona concreta que està tocant del telecabina del Mont Màgic. Per tant, en la mateixa zona hi haurien dues atraccions o dues activitats turístiques per poder fer amb el cotxe aparcat al costat i no haver de voltar per Canelló i buscar un aparcament. I acabat el confort turístic, també. Havia d'anar a fer un autobús per arribar a una zona que s'ha d'anar un quilòmetre per arribar al pont tibetà, travessar-lo i tornar a venir un quilòmetre i mig més i tornar a baixar al peu a buscar l'autobús i tornar a baixar a Canelló és poc còmode per a molta gent. I d'aquesta forma tindríem un trajecte optimitzat de 2 minuts i mig per arribar al camí del que va acabar el pont tibetà, amb una pista molt interessant també del telefèric i amb un impacte molt, molt menor, perquè amb dos pilones podem arribar al pont tibetà i a més amb només dos cabines, que som, és un telefèric. I això vol dir que l'impacte visual és molt baix dels que hem d'assumir aquesta infraestructura des del poble. Llavors, aquí, evidentment, sobrevola alguna cosa, que sobrevola, entre altres, 6 propietats de veïns de Canelló. 8, perdó. I d'aquestes 8, 2 veïns doncs, no veuen bé aquest projecte, dels motius que puguin tenir. I ara estem negociant amb aquesta gent i, de moment, si no és possible trobar l'entesa, ja veurem com es pot evolucionar el projecte, però de deies que aquest projecte és també entre públic rellevant i s'ha d'aconseguir poder-lo fer aquests propers mesos o anys.
2: Sí, clar.
1: També fora de micro ens comentava el...
4: Calla.
1: Parlant de les experiències fortes, que la gent precisament vol experiències cada cop més fortes, no? Aquest mirador, com si miressis el buit, no?
2: Ronto el Kerr.
1: Sí. Pensaven ampliar una mica.
3: El què?
1: Que només d'explicar-lo ja em feia vertigen, eh?
2: Però és que és un mirador meravellós.
3: Que és una paraula bascoide. En Andorra, amb l'afluència dels cancillers i dels bascs, de bascoides i més pobles, no, també, però Andorra i el Jornal Somsuberri,
0: Bisasarri, Xirivai, doncs, que venen d'origen basc. I el què és una paraula basca d'origen que vol dir roc. Que passa que amb els anys, amb els centenars i milers d'anys, l'origen no és on es perd. I s'ha posat roc del què, que vol dir roc del roc. Ah. És una cosa molt vistosa, no? I el roc del què, el mirador, doncs, que és la passarel·la que dà uns 8 metres cap al buit, però clar, avui en dia això ha quedat petit ja, vist amb altres atractius. I ara estem pensant un mirador molt més espectacular en forma de semicercle. De fet, un curs d'idees per presentar projectes actualment i visitarem molt aviat un projecte nou a Tonquer per tenir un mirador molt més espectacular amb una vista panoràmica sota la vall de Canelló i del Forn i de gran part de Barrinera, que és l'atxó d'Arts de Soldeu.
1: No. Emocions fortes, famílies, com per exemple el laberint, que, bueno, que es vol posar a
2: baixa. Davant.
1: Sí, pràcticament davant d'on estem...
2: Però
0: el programa,
2: la plataforma aquesta que hi ha aquí.
0: Aquí no hem de créixer per créixer ni fer turisme per fer turisme. Hem de fer tots volem. I aquí Canelló posem tots molt familiar. De muntanya, de passeig, d'excursions. No un turisme esportiu del nivell, que això pot ser un famestre massana en cicle de muntanya, per exemple. Volem que sigui una parròquia molt amable amb la família. I que el logo familiar sigui la mare de la parròquia de Canelló, que tot el que es faci sigui en aquest sentit. Per exemple, vam fer l'any passat un festival que seria el Rocòdrom, el tercer festival de rock a l'estiu. Vox no va encaixar i hem de saber que no tot és cintura que encaixi a la parròquia de Canelló. En canvi, hi ha Walking Festival, que és per la Vall d'Incles, tens 4 concerts, només va ser l'Almut que va tocar el fons de l'Incles en directe amb el cel obert i va ser fantàstic perquè és un bon tipus de música tranquil·la que pugui gaudir de la muntanya, que encaixin el que busquen. Llavors Canelló es posiciona en un perfil familiar, qualitatiu, tranquil, d'escala de l'escapada famosa d'Andorra, no? Que sigui que la Pau de Canelló encara que es quedi com l'escapada emblemàtica d'Andorra.
3: Jo crec que Blaumut, quan van arribar a la Vall d'Incles, igual, si apreteu una mica, igual paguen ells perquè saps que és meravellós. La Vall d'Incles és un d'aquells recons. Bueno, ara ja sí, però que
2: fa jo tant que era
3: excessivament coneguda d'Andorra i és una meravella, no? Una meravella. Sí, és una altra. Jo, com sóc el director, puc soltar les normes i donar un cop a la bronca, però com estàs dibuixant un projecte gravíssim de Canelló, jo et faig la pregunta que a mi m'agradaria que m'agradaria saber, bueno, no puc saber, però que la teva opinió crec que és fonamental. Estem parlant d'un Canelló d'aquí 5, 10, 15, 20 anys. Com s'ha d'endor d'aquí? 5, 10, 15, 20 anys, amb els seus reptes, que si va al mercat comú, que si la vivenda, que si els residents, que si els cupos de gent per treballar, de no treballar, etcètera, etcètera, el volum de servei que aquest país ha d'oferir, el turisme, més potser desenvolupar certs sectors de negoci, atraure els tipus software, com a pastanada, etcètera. Com serà Andorra d'aquí 15 o 20 anys? Com te l'imagines? Mira, me l'imagino més com no ha de ser que com ha de ser. De fet, perquè el que no volem és fàcil, més fàcil de ser el que volem de vegades. Llavors, de fet, a Canelló hem fet urbanisme pensant en el que no volem ser. En el que no volem tenir, amb exemples de no sigui de Canelló o d'Amor. I amb això acabes tenint unes pautes que et facin, que et posin uns marges bastant clars, no? I després pots afinar amb el que volem directament. Però el que no volem ser és molt. Jo crec que el que no hem de ser mai és un país anònim, anonimitzat, on es perd la identitat històrica. Perquè si Andorra tenia l'any història, per algun motiu serà que alguna cosa haurà fet prou bé, a part de ser un país al fons dels Pirineus, inaccessible, pobre i amb molta misèria. Però com això, als Pirineus hi ha hagut moltes llars que al final s'han decantat a Canó França o a Espanya, no? Per què Andorra ha sobreviscut? I la pregunta, que ara en tornem uns historiadors, una cantera molt potent, que és això d'estudiar estudiant, i que la dona és que no només és fruit de la casualitat de tenir un model del coprincipat, que és fonamental per la sobirania d'Andorra, i que vas posar de fer això, el coprincipat, però si no serem els grans, sense coprincipat no serem andorrans. I després també he volgut saber fer de molts andorrans, al llarg de molts segles, que han jugat aquest equilibri entre reialmes, entre potències, entre regions, entre ciutats. Després he de fer l'andorrà, que no és expressió nodina, sovint escrit en plan burlesc. Què vol dir fer l'andorrà? Doncs fer l'andorrà, històricament al segle XVIII, amb el digest del recull, és una actitud molt prudent, discreta, de no demostrar mai les riqueses que pots arribar a tenir És a dir, fa molt digest, està predicant. És a dir, quan vas a negociar fora, has d'anar amb els pitjors vestits que tinguis, els pitjors gratis que tinguis. I tornant a Andorra, poses el millor que tinguis. I mentre els camins en mal estat per sortir l'estranger, hi havia comunicacions potents, no? Però tot això és el que avui en dia molts han perdut. Perquè sovint te'n vas amb un Lamborghini, amb la tribu andorrana, i en cas de la policia encara és un rècord que estic. Això és una pena. És l'antigua Andorra.
4: I en continu de ser l'antigua Andorra.
3: I això no hauria de passar a Andorra. Perquè aquesta generació t'ha arribat sovint de nous residents, o inclús de residents que... o de fills de residents, és igual, al final tots som andorrans, no? I tots som visquem a Andorra, doncs estan per el que no toca fer per protegir el nostre país. I això sovint no s'ensenya si no és a casa, perquè a l'escola ensenya molta força andorrana, però aquest és la forma de ser, no s'ensenya en escola. La forma de fer, potser sí, però la forma de ser, no. La forma de ser s'ensenya a casa. I molt sovint, doncs, el país ha crescut molt i hi ha hagut noves famílies que s'han creat i sovint aquests valors o aquests aquest viscut no el tenen.
2: Això a l'escola, no? L'escola té un paper important. No?
4: Perdó, que estic completament d'acord, em sembla que aquest tall el guardarem uns anys i el anirem posant perquè certa gent el tingui present.
2: Parlava el senyor Alcobi abans de projectes. L'any passat es comentava que hi havia un projecte que era fer un gran parc natural,
3: sí,
2: que comuniqués doncs, les dues parròquies importants, Canillo i Ordino. Com tenim el projecte?
3: De fet, està molt avançat i si sí? Jo pressa per marxar és perquè a les 4 de la ministra d'Ambient a parlar d'aquest projecte Canillo. I és perquè estem en un projecte doncs, molt ambiciós. De fet, Canillo, em creu moltíssim. Tenim tot el bac de Canillo, que és tot el piscina d'esquí, des del forn fins al Tarter, Son Veu i el Pla de les Pedres, i tenim tot el solar de Canillo, que és la part més esquerra posant, que és tot les valls, de la Vall d'Incles, de la Vall de Noma, Montau, Pantor... Doncs tot aquest gran territori de Canillo volen que sigui un parc natural.
5: Val.
3: Per no per limitar, sinó per preservar el que és i posar-lo en valor encara més. I de fet, Canillo sol aportarà a tot el país el 15% del parc natural d'Andorra. De tot Andorra, el 15%. 70% de la parròquia de Canillo, 70% serà parc natural. Per tant, podem dir que Canillo és una parròquia parc natural. Amb segell de qualitat, amb potser per aquest tipus de client, de visitant, i també de, sobretot de territori, perquè així els boscos, estem forestal, i pensem que pot ser una marca potent de Canillo, que ens permetrà també doncs, posar en valor el nostre territori i alhora el protegirem i el posarem encara més en valor.
1: No volia acabar sense preguntar-li, a més el Jordi Casolí va fer una pregunta com de futur d'Andorra, no sé, responsabilitat de govern, no sé, es troba vostè no, entre els noms més ben posicionats, o almenys allò que diu per ser el futur candidat de demòcrates a les pròximes eleccions, perquè ara Andorra també començarà efectivament un any electoral.
3: Aquesta havia de caure. Sí, no, amb molt d'incerteses, perquè, clar, quan estàs empatxat una mica, els canvis arriben per dos motius, o per crisi econòmica, o per no poder ingerir el que estàs tenint. I la gent, doncs, al final vol canvis. El canvi és legítim. A més, portem 16 anys de govern a ADA, amb el respecte a Andorra, amb un desgast també de governar. I ADA ara té el mèrit i sembla que això perquè tot i l'altre s'ha pogut equivocar moltes vegades, eh? El partit, el govern i els comuns, fins a ADA, però al final hem superat quatre grans crisis.
5: Sí.
3: Crisi econòmica del 2008-2012, la crisi financera de la BPA,
5: sí.
3: 2015, la crisi sanitària del Covid, i actualment una crisi de creixement, sí, crisi és, i energètica de creixement. Per tant, jo crec que DEA té quatre grans actius a l'ODR, la motxilla, que s'han de reconèixer i valorar. Ara bé, és cert que ha canviat molt el país també en 15 anys i que ara hi ha nous reptes que s'han de també afrontar i saber cap on es vol anar, no? Llavors és possible que aquestes eleccions siguin molt més complexes que altres eleccions, perquè arriben la generació d'un samer d'endorrans amb dret de vot, que en torna a canviar molt, que el país que tenim fa molts no els hi convé, i altres en trobarem prou, perquè n'hi ha molts descontents amb aquest model. Curiosament, no hem crescut mai tant com ara, créixer no vol dir anar molt bé, en teoria no, vol dir anar millor. Doncs ara, hi ha molt descontent, hi ha molt preocupat, hi ha molt neguit, i es pot entendre tot, que a vegades no sigui fàcil per tot el cor. Llavors, què pot passar a les eleccions? No és fàcil de preveure. Si parlem de mi, jo crec que tinc un compromís amb la parròquia per 4 anys, això serà així, soc una persona que ferma amb el que faig i no em puc desorientar amb el que he de fer, a més, estar, com deia, és un premi final de carrera política, que ara hi comptes quins que t'hi trobes, o t'hi porten, com diuen aquí a Norra, i un malgrat de poder-hi ser, que persones molt millor que jo preparades avui en dia en el país per poder ser cap de govern i tenir un projecte de continuïtat i sobretot que ens permeti, no perdre mai aquesta identitat andorrana, que ens ha fet únics, ens ha fet sobirans i ens ha fet interprotegit durant tants anys.
2: S'ho tenim de dubtes aviat. Primer venen els comuns i després venen les generals, no?
4: No, al revés.
2: Primer les generals i després les comuns, no? A l'abril i al desembre. No? Jo no sé si abans de tot això arribarà el tancament de l'acord d'adhesió o d'associació a la Unió Europea. Com està això?
3: Doncs bé, no sóc el millor indicat per parlar-ne perquè no estic al dia.
2: No, però bueno, opina segur que entès.
3: S'ha complicat el procediment,
4: molt,
3: el fet de ser un acord mixt perquè és la relació de tots els parlaments europeus, que són 42 parlaments i subparlaments que requereixen la relació.
4: I cada parlament ho ha d'aprovar, perquè abans era una votació al Parlament Europeu, ara són 42 votacions a cada país per ratificar un...
3: Això no vol dir que no pugui entrar en vigor gran part de l'acord, perquè hi ha matèries que no estan qualificades de mixtes, que vol dir que es poden entrar perquè no afecta competències de cada país, no? Però perquè pugui passar això, el govern hauria de canviar una llei perquè un tractat internacional es pugui aplicar parcialment, cosa que avui no està previst, però això depèn de nosaltres de poder-ho fer. Però bé, vist el calendari electoral, que és a curt termini, i és que encara hi ha certesa sobre l'aprovació de cada acord d'associació, és possible que no es pugui celebrar doncs, aquestes condicions de tranquil·litat d'esprit, un referèndum que no es barregi amb la política nacional, amb el tribunal, i per tant això també seria una mala opció, que la gent votés que no, o que sí, per castigar altres coses que no siguin el propi acord d'associació o per premiar-lo, si fos el cas. Per tant, l'opinió personal és que per fer un referèndum hem de tenir el cap molt clar i no estar desconcentrats ni desorientats per altres qüestions polítiques d'Andorra.
2: Vull dir que ho deixem pel 28 o més endavant.
3: Sí, ho deixem quan s'hagi de...
2: Quan s'hagi de fer.
3: Però crec que ara
2: no tot.
3: És oportú barrejar les coses. Ara hi ha massa soroll al voltant d'aquest referèndum que la intoxicaria o l'afectaria en positiu o en negatiu cap a un costat d'un altre que no siguin totes les matèries del referèndum. Llavors això penso que no és que sigui perillós, és que no serà real. La gent votarà que no votarà que sí per altres motius, possiblement que la mateixa porta de sensació.
4: Si no cosa producte en els engoletos, eh?
3: Sí.
4: Perquè era un referèndum i votar amb l'estómac en lloc amb el cap i després quan t'hi trobes... Ai, no, mira, que ara ho tirar enrere.
2: Els referèndums s'han de fer per guanyar, si no, no es fa.
4: No, el que diu ell és dir, votar amb el cap fred.
2: Sí.
4: No pots votar un referèndum, per exemple, no, perquè aquest govern no m'agrada. No.
2: No, si no, després no passa el que passa a Gran Bretanya, que t'arrepientes el resultat i fas marxa enrere, no?
1: El que hem de deixar és que el senyor Alcover marxi, sí, perquè l'estem retenint aquí i ja veig que no sigui cas que arribi molt tard per
2: culpa... Està polític interessant, ara hem de deixar-ho.
1: Per culpa nostra.
4: Ja sap que l'esperem a Barcelona qualsevol dia que vulgui, per estudis de tot Catalunya que vols dir que
2: és un estudi 3.0, no?
3: Sempre
2: un
3: que estic aquí, a vaig a pujar el sol d'eu a Canillo, aquest reportatge d'aquestes entrevistes, perquè estem visquent en primera persona amb els canvis d'Andorra, no? I això,
2: s'ha de posar.
3: Parlar d'Andorra des de Barcelona està molt bé, però no és igual que dur-ho.
4: És veritat que ara ja posen la vista és un altre punt de vista, és a dir, els que diguéssim estem a baix i pugem molt i hem viscut molt aquests anys d'Andorra, és a dir, què malament s'entén des de Catalunya Andorra? Què malament se l'entén? I després quan estàs aquí dos dies ja sé que teniu les vostres coses, els vostres plans i tal, però que bé que s'està aquí socialment fins i tot, encara queden valors, encara queda cultura d'esforç i tantes coses que a baix hauríem d'intentar tornar a recuperar.
2: I que Andorra és Andorra, no és Catalunya.
4: No,
2: que a vegades també s'intenta associar-ho tot i no, vosaltres sou molt a part.
3: Això és germans,
4: això és curit, deixem un cosí.
2: Que vol marxar el senyor Alcover.
4: Sí, no el deixem.
1: I això que encara tenim unes quantes, ens ha quedat unes quantes preguntes al cistell.
2: Tenim excusa per un altre programa, ja l'hem de
1: fer. Sí, això sí que és veritat, perquè vinguem aquí, que la veritat és que és meravellós.
4: Jordi, molt de què es tracta.
1: Doncs moltíssimes gràcies al senyor Jordi Alcover, cònsol de Canillo, moltíssimes gràcies. També al nostre director, el Jordi Casoliva, i al Carlos Losada, analista polític, i als nostres oients, de veritat, els recomano que vinguin aquí. Per exemple, a l'Esport Hotel Hermitage en Spa, natura, gastronomia, benestar, s'uneixen, hi ha un restaurant espectacular d'estrella Michelin i un spa amb vistes privilegiades a les muntanyes d'Andorra, que és el que de fet estem també veient nosaltres i que veritablement fan ganes, oi?
2: Fa moltes ganes. Aquesta imatge de la plataforma on era el laberint aquest amb la plataforma i la muntanya, el telefèric pujant i baixant, que serà un telefèric, bueno, jo crec que serà millor que vostè vol muntar Canillo, eh? Això segur, eh?
4: És el que el munti.
1: Doncs moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
4: A vosaltres.
5: Sí.
6: En algunas circunstancias.
5: Siga hablando y le arrancaré la cabeza.
6: Sobran las palabras.
5: Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
6: Y a veces, hasta las personas. Mr. Majestic.
7: He venido a matarte.
5: ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
6: Y fríamente sin motivos personales.
5: Matar simplemente entra dentro de las normas de supervivencia.
6: Dos de Charles Bronson.
8: ¿Cuándo estallará?
5: Exactamente ahora.
6: El domingo a las 9:45 de la noche en 13.
9: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
10: Suena bien.
9: 4,3 litros de consumo a los 100.
10: Suena a Qashqai e-Power.
9: Y al 0% TAE.
10: Suena a que estreno Nissan.
9: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
11: Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses TAE 0% cuota. Mínima 30 euros hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
12: En directo, la última hora del verano.
13: La gente está con ganas de mar, relax.
12: ¿Siguen las costas rebajas?
13: Sí, pero hay que darse prisa.
12: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
14: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa.
15: Estàs escoltant
16: Cope Lleida